0: Cap a on no, pues no. És que és de musical també, No?
1: Podria ser, sí, podria ser. Sí. Muy Wicked també.
0: Per això te digo.